Bon dia, com anem? Benvinguts i benvingudes. Una setmana més en aquest programa de ràdio de Banda Herrera, Sa Pobla Ràdio, tots els dissabtes a les 11 des de matí. Duim 59 programes en aquesta segona temporada amb un projecte de programa de ràdio en el que pretenem oferir un espai ple de música tradicional de les Illes Balears, ball de bot, boleros, jotes, fandango, mateix escopeo. Avui amb un programa especial, com ho són tots, però avui més que res perquè, a banda de fer aquesta repassada d'agendes de ballades populars de cada setmana, avui també tindrem dos convidats que formen part del grup Sedàs. Ja l'hem punxat diverses vegades en aquest programa, venen a presentar el seu disc El Batec de l'Illa i d'aquí una estoneta conversarem amb ells. Mentrestant, han començat el programa amb la música dels germans Eloi, tota una institució, aquesta colla de xeremies de Mallorca, formada per germans Mateu i Bartomeu, Eloi, Flavioli, Tamborino i les xeremies. Tot un referent de la música tradicional que avui ens ajuden a posar aquest principi, a posar aquesta primera pedra per arrencar en aquest programa, com sabeu, tots els dissabtes a partir de les 11 aquí a Sa Pobla Ràdio. Jo som en Ferran Vallès, vos estaré acompanyant fins a les 12. Anem-hi!

Estem arrencant el programa i ho fem amb la música d'aquests que sonen ara mateix de fons, aires sollerics, perquè avui dissabte 30 de maig, que per cert, et Sant Ferran, avui és el meu sant, a la plaça major de Consell, dins del 21 cicle de ballades del darrer dissabte de mes, tenen aquesta ballada popular, si sou de per aquella zona, si sou de per aquella banda, avui a partir de les 9, ballada amb aires sollerics a Consell.

0: ¿Sabías que? A les escoles de Vall d'Hebot s'ensenyen boleros, jotes, mateixes, fandangos mallorquins i fandangos menorquins. Els balladors aprenen uns punts bàsics que es poden combinar com vulguin per formar diferents mudances sense una coreografia establerta. L'ensenyament del ball té les arrels en el Vall d'Hebot antic, jota i mateixa que es feia a Mallorca. S'aprenia el ball de la manera tradicional amb uns punts per separat que es combinaven de manera improvisada, sense fer balls compots. Antigament, la dona creava i comandava un ball i l'home havia de seguir.
1: La llibertat és una cantata, la llibertat.

Si es creu, o mana creure que és més que un cant, és perquè tan sols no és un càntic. La llibertat també ha de ser una cançó de poble. La llibertat no és. Just dura el temps en una rosella dels segadors. Qui cala foc a l'ocell del desig és el misteri. El misteri de l'amor és el temps. Com el misteri de la llibertat és el temps que dura el seu cant. Perquè l'amor fet i la llibertat són el mateix cant. El plaer de l'amor fet és una cantata a l'amor, no és l'amor. La llibertat és just un himne a la llibertat, no és la llibertat. Veig que no ho creus. Saps per què? Tu voldries ser lliure, però que no passàs res. I res és massa poc. Talment com tot són massa coses.

0: Així de bé sona aquest primer track que forma part del primer llarga durada de Sedàs. Aquesta cançó se diu Nova Vida i tot d'una la podem passar a comentar amb els protagonistes, alguns dels protagonistes d'aquest grup, com són en Sebastià Llinares i també en Pere Joan Martorell. Aquí saludam ja mateix, benvinguts a la Pobla Ràdio, com anam?
1: Dali, Sebastià.
2: Bon dia, molt bé, moltes gràcies.
1: Sí, molt contents de ser aquí avui amb vosaltres.
0: Bon dia, content també de tenir-vos per aquí, presentant aquest disc, començant amb aquesta nova vida. Supos que tot una declaració de principis, poesia d'en Blai Bonet, veu d'enviar el Majoral, els heu triat per començar aquest disc, també amb una ja fusió, ja s'entén aquesta primera fusió, no? Hi ha un pot de rock aquí, hi ha un pot de jazz, és un poc això, Sedàs, aquesta fusió entre diversos estils, maneres de pensar, va un pot per aquí, aquest projecte?
1: Ali, ali. Dali, Sebastià.
2: Sí, això que dius, juntar-nos i a nivell individual cadascun aporta les seves experiències, els seus coneixements, la seva sensibilitat i després ho passant tot per Sedàs, no?
1: Sí, aquesta nova vida, com ha dit en Sebastià, utilitzem aquest Sedàs, però aquest tema en concret diferencia un poquet de tots els altres perquè és l'únic que no és un tema de ball, val? I per això encatçada el disc, i després també el va composar en Manel fa uns anys, per naixement de la meva filla, però amb aquest títol que li van emporar de nova vida sempre és un tema que encoratja a tirar nous projectes endavant, no? I per això la van posar de les primeres. I després també hi participa en Vial Majoral, per nosaltres en Vial Majoral sempre ha estat un referent de la cançó tradicional. El vàrem tenir de mestre en el conservatori, val? I a part d'això vàrem tenir una gran amistat amb ell, val? Aquesta amistat ha fet que participàssim amb ell de molt de projectes, eh? I res, i Sedàs no podria ser d'altre sinó que encatxalàs amb aquesta poema que va triar ell i que precisament és un poema de Blai Bonet, no? I ja ho vàrem decidir l'any passat, això, i res, i aquí està, aquesta nova vida.
2: També és un tema que se presenta amb una mètrica especial, un compàs de 7 parts, i ja fa que aquest disc comenci d'una manera sofisticada i que sorprèn.
0: Sedàs és una proposta de folk, rock i jazz, però barrejat amb la música d'arrel, que mira de portar alguna cosa, no sé si la paraula seria diferent, però nova, a l'escena ara mateix de la música tradicional mallorquina, que, com comentàvem abans, està vivint un estat de salut molt bo, molt bo. Hi ha moltes bandes, hi ha moltes agrupacions, hi ha moltes ballades, i vosaltres, siguent un grup de música que vos reuniu, que assetgeu cada setmana, que tal, que pim, que pam, voleu aportar una miqueta més aquesta perspectiva, tal vegada, de poder tocar i de poder fer bolos i de poder agradar també a altres territoris que no tenen per què ser les Balears. És a dir, que la gent potser escolti Sedàs i digui, hòstia, aquest grup m'encanta, té les arrels de les Illes Balears o de la Mediterrània, però mira cap a altres horitzons, cap a Europa, cap al nord, etc. No? Seria un poc per
1: així
0: aquí.
1: Així és, no perda aquesta sonoritat. El nom del disc ja fa referència precisament en aquesta intenció, no? En el batec de l'illa. Aquest batec que identifica la nostra música, el nostre so, la nostra sonoritat, i això és el contingut de fons que té Sedàs. Després també, aquesta evolució l'hem vista amb el segon tema que hem escoltat, en Calistrona, on s'ha vist un poc aquesta evolució de les diferents aportacions dels diferents components del grup, no? On hem barrejat aquest moment, li podríem definir jazzístic, que enllaça amb la tradició, no? Enllaça amb una jota tradicional transmesa per transmissió oral. Això sí, sempre amb una referència clara dels nostres avantpassats, no? Però amb una posta en escena del nostre present com a músics experimentats que són cada un de nosaltres, no? Vivim molt el present, que és el que ens ha duit ara en això, no? Que un haurà vengut 20 anys d'estudi, un altre vendrà més del món de fer bolos, un altre ve del món de la composició, I ara hem viscut aquest present, vivim aquest present, que és amb aquest batec de l'illa, no? És el batec present que té aquesta illa. Una illa a vegades castigada, a vegades menys preada, però també que té la seva veu, i aquesta veu és instrumental. Això és la nostra proposta, per això no hi ha... Tot és música instrumental d'arrel que mos identifica amb un batec.
0: Molt bé, sí, sí. Així és, hòstia, que has de dir qualque cosa damunt d'això, o el que ha dit en Pere ja vos identifica perfectament.
2: Amen, amen.
1: Oh, pot afegir cosa, pot afegir cosa.
0: Està molt bé, sí, sí, sí. Nosaltres hem posat bastantes vegades aquest disc a la ràdio perquè mos sembla que aquest còctel aporta molt i sona superprofessional, sona superbé, hi ha instruments que no només provenen d'allò tradicional, sinó que hi ha teclats, hi ha baix elèctric i mos agrada molt, la veritat.
1: Ara mateix estàvem escoltant Andalusí, que és el tema que has posat ara. Nosaltres feim una clocada d'ull a la música andalusí, a la música que mos ve més del món àrab, per definir-ho de qualque manera, perquè també mos hi sentim molt identificats, mos hi sentim com a germans. La mos sentim nostra en aquesta música, no? I aquí andalusí és un tema que ja va proposar Antoni Roig, un tema de diàleg en la música andalusí, guió sefardí, la podem encatxalar molt, no? Però nosaltres simplement hem fet una música nostra, un fandango mallorquí inspirat en tot aquest diàleg, que és aquesta proposta d'Andalusia.

0: Després de més de 30 anys de sonar junts, els germans Martorell, que duen la música d'arrel, podrien dir, a un altre nivell. I ho fan amb aquest projecte amb Sabàs, i avui conversam amb Pere Joan Martorell i també amb en Sebastià Llinares, els tenim aquí en els estudis de la Pobla Ràdio. Continuem conversant amb ells perquè ens contin més coses d'aquest primer llarga durada de Sedàs, el batec de l'illa. Contau-nos un poc com seria el procés de composar les cançons. Quin procés teniu? Qualcú porta una idea o ja una base feta i llavors altres se van afegint? Sebastià, com ho podríem definir una mica?
1: A nivell compositiu, diria que tenim molt clar cada cançó qui seria el seu autor, i el que fem és una composició el més simple possible. Se presenta el que és la melodia, una harmonització, i a partir d'aquí els assajos se converteixen com un laboratori sonor on cada músic té la llibertat absoluta per fer les seves propostes i anar construint el que serien les veus, les notes concretes, els ritmes concrets, però el que és la composició estricta seria aquests dos elements essencials, melodia i acompanyada d'una harmonització.
0: Uh-huh. És a dir, funciona com un grup amb les lletres de la paraula grup, és a dir, quedar, començar a tocar, experimentar, i una cosa que dèiem antes, que fluesqui també, fluir, és a dir, això no és una cosa que estigui establerta des dels principis, no, toquem així i no te surtis d'aquí. Va fluint un poc aquest projecte, que és el que després s'ha demostrat també i el que podem escoltar amb aquest disc. Aquesta paraula seria important per vosaltres, fluir?
1: Sí, crec que és important, perquè en el moment...
2: Essencial, fluir.
1: En el moment que no estàs fermat a unes notes concretes, vol dir que aportes en el teu estil. I clar, cada músic se sent còmode perquè... com que flueix, el que tu has dit. Uh-huh.
0: Com són els directes de Sedàs? Com són aquestes ballades? Vos sentiu còmodos fent una ballada? Perquè si més bé un altre tipus d'estudi, un altre tipus de locals, a lo millor més concert perquè la gent... Com vos sentiu còmodos, vosaltres actuant, i com són els vostres directes?
2: Bé, el nostre directe a les ballades és sobretot a la part folk del grup, és el nostre hàbitat natural, mos hi sentim molt còmodos, però mos hi sentim còmodos amb un so contundent, sobretot. Mos agrada molt com si fos... Sempre nosaltres mos han definit com a rockeros de la música folk, no? Perquè sempre hem estat molt contundents. Nosaltres, Manel i jo, vàrem fer molta feina amb Antoni Roig, d'en Mallorca, i vàrem estar amb Antoni a molt de projectes, i sobretot Antoni era un rockero. Ell, de fet, venia de bandes també, de balades i del món de música escènica, de son a mà, etc. I aquesta contundència de Antoni ja va ser les primeres persones que va ficar un baix elèctric a les bandes de folk, i bueno, és una anècdota més, però forma part de la nostra trajectòria, no? I ell ja, a les ballades ja sempre érem un grup contundent, i en Sedàs ho mantenim aquesta contundència, i però també ens sentim molt de gust, que jo també sempre ens hi hem trobat molt bé fent recitals i fent concerts, no? On la gent escolta i agafa aquesta serietat de rigor. De fet, en Sedàs ja han fet experiències de concert importants, hem actuat a Riba Folk, vàrem actuar a un festival a Catalunya, Dones en Casals, no me surt el nom, bé, és igual, però que va ser un auditori gran de concert.
0: Sí.
2: Vull dir, hem tingut un parell d'experiències, i tots, de fet, com ja han xerrat de la trajectòria de tots, que venim d'aquest món i passant molt de gust, val? I el projecte de Sedàs precisament era arribar a passar aquesta barrera, però sense abandonar, i nosaltres les ballades ens encanten i formen part del nostre tarannà i és un referent, però volem fer aquesta passa més endavant, no? Que és, uh-huh, que és precisament amb aquesta admiració pels concerts, amb aquesta professionalitat que tenim dels diferents músics, component del grup, i aquesta amistat que mos uneix va ser el que va definir un poc la trajectòria futura de Sedàs, o present, present i futura.
0: Sí. Has citat ja dues vegades, al llarg de l'entrevista, en Antoni Roig. Jo encara no ho havia fet, però podem conversar una mica també, tu deies forma part del nostre histori. Segurament aquesta manera d'entendre la música ha influenciat també en el grup i en els germans Martorell, segurament. Jo record fa molt d'anys a una actuació, no sé si era ballada o no, però una actuació d'Al Mallorca en el Parc de la Mà, a Palma, allà com un escenari que muntaven a damunt del llac aquell, i quan l'actuació havia acabat, o en els darrers minuts, Antoni Roig va anunciar que ara tenim un DJ, i aquell DJ va posar un parell de temes de rap, va fer scratch, va mesclar, va fer un poc, que no sé si se va entendre o no se va entendre, però és una cosa que jo sempre l'he recordat molt de carinyo, perquè era com aquella manera de dir, no, és que anem a integrar altres coses que tal vegada la gent jove escolta, li agrada, i anem a integrar-ho també després d'una actuació d'Al Mallorca, per què no? Per què no? I me va donar com aquesta imatge d'una persona que volia innovar, volia estar present, era moderna, volia arribar a tota, no sé, a la gent jove també. No sé, però Joan, què em penses d'això que...
2: Sí, tot aquest tarannà d'Antoni Roig a nosaltres mos va tocar molt en el fons, professionalment mos va ajudar molt també, i sí, és la nostra fulla de ruta, per definir-ho de qualque manera. També una manera d'entendre la professió de músic. Ell va ser un músic, va viure de la música molt d'anys, però després se'n va donar compte que no era el més important de tot viure de la música, sinó que era més important la comunicació. Comunicació a la gent jove, comunicació a inspirar. També el darrer també va ser professor ell en el conservatori, d'aquest superior que m'està parlant, que hi va haver de músiques d'arrel. Ell duia la part de percussió. Justament se va juntant Armando Lorente i en Paco Vicedo i varen voler també perfeccionar una mica la metodologia de la música tradicional de percussió. Però bé, fins i tot amb Antoni, el penúltim disc que varen gravar, varen ficar una guitarra elèctrica una mateixa, no? Com a cosa també experimental, no? I és aquests gets que ell identificava que podien sumar, no?, a la música d'arrel. I en definitiva això és el que sempre mos ha guiat a nosaltres i el seguim com a referent, sí, sí.

0: Mescla de sonoritats tradicionals i contemporànies, aquesta base tan sòlida de música d'arrel. Són et seràs, hem escoltat bastanta música en aquests darrers minuts, però perquè estàvem aquí de dins de l'estudi conversant entre nosaltres de música, que és una cosa que, bé, no és només xerrar de coses superficials, sinó que aquí tenim dos entesos, dos professionals amb els que poden xerrar de compassos, de ritmes, d'en Pitàgoras, ha sortit tantes.
1: Ah, vos heu perdut el millor, eh? Hauríem de fer una doble entrevista, gravar el que parlàvem i després el que... Bé, dir-vos que seguint en Sofil, que hem estat xerrant i que aquí fort aplaudiment per aquest gran Ferran Vallès, que és un crac, és un motivador i un crac de la ràdio. Hem passat un gustet des aquí.
0: Bé, moltes gràcies.
1: Que hem estat escoltant, bé, sentim aquest boleo de Santa Maria, però abans estàvem escoltant el boleo de Pòrtol, fet d'Antoni Roig, i parlaven de que les músiques d'autor se poden arribar a transformar en músiques populars i músiques d'arrel, que la gent ja els atén com a seves, com a populars, no? Que els pot ballar. Però sí que la nova música per ballar està pensada sobretot amb aquesta cunya d'aquest programa que hem sentit avui, amb punts improvisats, amb punts on comanen de la dona, simplement perquè el punt improvisat fa que puguis ballar amb música també improvisada o música nova, no? Que no sortim un poquet de les coreografies, i un poc això és el nostre tarannà, no? És l'herència que hem rebut i que volem transmetre, i res, que un poc aquest és el tarannà del ball improvisat, ha de ser amb els punts també apresos de manera separada, no coreogràficament.
0: Així és. Així és. Si parlem d'influències musicals, antes conversàvem d'un disc mític dels anys 70 que per mi, que tu, Pere Joan, en concret te va influenciar molt, com és el Tubular Bells. M'agradaria que tant tu, Pere Joan, com Sebastià mos contéssiu quines influències musicals teniu i quines influències musicals creus que han aparegut en aquest disc de Sedàs.
1: El Sebastià comença.
2: Tubular Bells, va donar tantes voltes el disco fins que es va rompre. Sí.
1: Un gran disc i una gran sonoritat, sobretot.
2: Sí, no sabria molt bé si hagués de dir influències, la veritat, perquè és una cosa com que vaig acumulant al llarg de tot aquest trajectori, però jo a nivell musical diguem que ho he viscut d'una manera molt ampla, tocar molts instruments diferents, tocar molts estils diferents, de vegades com a intèrpret, de vegades compositor, qualque cosa de productor, qualque cosa de director, i en aquest disc, per exemple, m'ha agradat molt aportar sonoritat amb instruments d'època, xerrant de Steinway, Fender Rhodes, clavinet, sintetitzador Moog,
0: Hammond,
2: xerrant de Hammond B3,
1: Pata negra.
0: Sí.
1: Derosky.
0: La crem de la crem.
2: He passat molt de gust d'enregistrar aquests instruments.
1: Farem un petit empàs en això, tot això que estem parlant, que tot això gràcies a haver anat a gravar en els estudis d'Ona Digital de Miquel Brunet, que hi serà dia 21 de juny, presentarem el disc a Muro, i col·laboraran nosaltres amb Miquel Brunet, que sense ell no, aquest Sedàs potser no hagués porgat de la mateixa manera, no? I que en Miquel fa molt bon fer feina, perquè és una persona que coneix molt bé també les nostres músiques, coneix un poc la nostra intenció, i això ha fet que aquest coneixement mesclat en el talent dels músics nous que li hem aportat a la formació ha fet el resultat d'aquest disc, sobretot produït per ell.

0: presentar disc a Muro serà una cosa especial. Tu, Pere Joan, hi vius a Muro en l'actualitat. Què pot trobar, que hi trobarà la gent quan vengui aquest dia? També t'han assenyalat, no? 21 de juny, solstici d'estiu, també és un dia molt, molt especial.
1: Ostres, que bé, quina màgia. És un dia que sempre és molt important per jo, sí, sí. No hi havia anat a pensar que era aquest dia. Res, hi trobarà, jo estic molt a gust visquent a Muro, és un poble que m'ha acollit molt bé, jo també m'hi he adaptat, crec. La gent hi trobarà el batec de l'illa, hi trobarà en totes les seves possibilitats. Serà a la plaça de l'Iglesi i hi trobarà sobretot aquesta essència de la nostra música d'arrel. Ara estem escoltant la Morera. Aquesta música la vaig compondre per un concurs que se va fer a Muro, inspirat amb el concurs d'Escornemusam, val? Jo els ho vaig explicar, que hi havia aquest concurs de composició, i jo vaig presentar aquest tema. Com que jo no vaig participar a les bases d'aquest concurs, varen dir que no hi la nota fa sostingut no se podia fer. I jo, clar, a nivell compositiu l'havia posada, i res, vaguen descartar aquesta cançó meva per això, en el concurs. Un concurs que quasi, com aquell que diu, ja havia aportat la idea de fer aquest concurs. Però no passa res. Aquesta cançó, més que mai, jo he dit, l'hem de tocar, però el meu germà m'ha dit, l'has de tocar, això que té que veure si te descalifiquen una cançó. I res, que sempre l'hem tocada, vull dir que... Bé, també la gent escoltarà aquesta cançó. I bé, i poca cosa més, no? Gaudir, sobretot, del nostre directe.
2: I ja que demanaves d'influències... com a anècdota, quan l'enregistrava me'n record que comentàvem a l'estudi el piano super Trump, perquè ho veig.
1: Ben, posa't fort.

0: Pere Joan Martorell i Sebastià Llinares, moltes gràcies, hem passat una estona agradable, així que ara, pròxima cita 21 de juny, presentació del disc Muro, i també m'agradaria que poguéssim organitzar qualque cosa aquí en els estudis de la ràdio, més endavant, podeu dur xismes, estaria bé dur qualque instrument, i fer sonar els instruments, que vos pareix?
1: En volar, això està fet.
2: Està fet.
0: I ara deixem passar un parell de dissabtes, estem organitzant bé i muntem aquí una cosa xula, per fer-ho passar bé també als oients, que crec que la música en directe també té espais com molt determinats, però escoltau, la música en directe a la ràdio també és guapa,
1: Sí. Estem a la gira al Batec de l'Illa i serà una aturada més aquí a la Pobla Ràdio.
0: Perfecte. M'agradarà molt. Moltíssimes gràcies per participar del programa. Volvem aviat.
1: A vosaltres, gràcies.
2: Gràcies.

I a tots vosaltres també gràcies per sintonitzar aquest programa, que en tots els dissabtes a les 11, la setmana que ve hi haurà més música tradicional, més música d'arrel de les Balears, amb més propostes i, com sempre feim, amb agenda de ballades de cap de setmana. Gràcies per sintonitzar la Pobla Ràdio i aquest programa de Banda Rere. Fins la setmana que ve. Adeu.